0: Así que, Joan, te dejamos que continúes trabajando para preparar el hora 14.
1: Perfecto, hasta luego.
0: Hasta luego, Joan.
2: ¿Todavía no conoces las nuevas instalaciones de BYD Quad is Dream Villarreal? Te invitamos a descubrir el futuro de la movilidad en nuestro nuevo concesionario oficial. Ven a conocer toda la gama de vehículos 100% eléctricos e híbridos enchufables en BYD. Disfruta de un asesoramiento personalizado y prueba la tecnología que está revolucionando la conducción. Te esperamos para que descubras tu próximo coche. Nos encontrarás en Avenida Francia 60, Villarreal.
3: ¿Estás listo para transformar tu espacio? En Proyectos La Plana encontrarás tu aliado de confianza en Castellón y Valencia. Nos especializamos en reformas integrales, rehabilitación de fachadas, derribos, instalaciones y mucho más. Siempre con total garantía de calidad y un equipo de profesionales cualificados. Proyectos La Plana, tu obra en las mejores manos. Visítanos en proyectoslaplana.com.
4: Quiero contarte un secreto. En ocasiones tengo calor.
5: Pues llama a Enercom. Te instalan aerotermia y aire acondicionado y te gestionan todas las ayudas. En Castellón, en Obispo Salinas 81 y en enercominstalaciones.com.
6: Gasolinera Alsa y Servi. La mejor calidad al mejor precio. Reposta tu vehículo con el mejor combustible. Certificado por Intertek. Ahora el low cost no es sinónimo de baja calidad. Alsa y Servi. El mejor combustible ahora certificado al mejor precio. Alsa y Servi. Carretera Villarreal Burriana.
7: Da Capo, tu pizzería de calidad en Oropesa, Castellón, Benicàssim y ahora también en el centro de Castellón, en calle Escultor Viciano. Ahora ya no tienes excusa para disfrutar de nuestras pizzas artesanales, con los mejores ingredientes y una masa única y crujiente. Ya sabes, acércate a uno de nuestros locales o pide por delivery. Da Capo Pizza, ahora en el centro de Castellón.
8: En Jardinería Azalea somos líderes en la creación de jardines e instalación de césped artificial. Y como novedad, conoce nuestro exclusivo césped bidireccional de alta gama y fabricado en España. Jardinería Azalea, donde diseñamos, construimos y cuidamos tu jardín de principio a fin. En Castellón, jardineríaazalea.com.
9: Otro verano pensando lo mismo. De este año no pasa que me lo cambio.
10: Este año, cámbialo, pero de verdad. En Norvent, instalamos ventanas, puertas, pérgolas bioclimáticas y cerramientos a medida en cualquier rincón de la provincia de Castellón para que, en casa, por fin, se esté bien. Descubre más en Norvent.es.
11: ¡Mamá, mamá, me tica!
12: ¿Otra vez, cariño? Si en tu casa hay piel atópica o sensibilidad al cloro, cambia la forma de bañarte. Con las piscinas naturales de TAR, el picor se va a acabar. Agua limpia, agua saludable.
13: Visítanos en tuasesorderreformas.es.
14: Un tartar de soluciones.
15: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
16: ¡Qué ambientazo, mano!
15: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha citado sobre la línea.
16: ¡Qué barbaridad!
15: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
16: Buena venta.
15: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
16: ¡Ven a por más!
15: ¡Venta! Ocasión Plus.
17: Hoy por hoy, Castellón.
0: Continuamos en Hoy por Hoy Castellón, cuando es la 1:16 del mediodía. Anem a parlar un poc més de la meteorologia, i és que pues, en els últims dies estàs en un tema de conversa important per lo que ja ha passat i també per lo que ha de vindre en els propers dies. I com sempre, que parlem de meteorologia, ho fem de la mà de Vicent Ibáñez, de Amet. Vicent, què tal? Bona vesprada.
18: Hola, bona vesprada.
0: Bona vesprada, bon dia, depèn de cadascú a aquestes hores.
18: Depèn del que diga cada un.
0: Bueno, Vicent, venim d'un cap de setmana amb tempestes molt fortes, hem parlat d'elles. Ara parlarem de la previsió per a esta vesprada i també per als propers dies, però abans, quina és l'explicació que trobem a aquestes tempestes tan fortes, tan típiques, que sempre solen ocurrir a final d'estiu?
18: Bueno, pues posiblement estem en el moment de més en el que hi ha més energia, no? La mar està molt calenta també. I pues ara qualsevol bolseta d'aire fred o quan hi ha una miqueta de condicions se dispara en seguida d'una forma molt ràpida. I també en aquesta època de l'any estem també és prou normal que se queden estàtiques, no? Els costa moure, no? D'on se fan. I, bueno, és una situació típica, però la veritat que estos dos dies, especialment lo de Begís i Toràs, pues, ha sigut una intensitat, jo diria que quasi extrema.
0: És el que parlem, no? És típic que al final d'estiu n'hi hagi aquest tipus d'episodis, però no tan forts com el que va, haver especialment el dissabte, que va ser algo que no estem tan acostumats a que caigui aquesta quantitat de litres i a més en tan poc de temps.
18: Sí, diguem el fet que caiguen tants litres ve associat a que se queden estàtiques, no? Si elles, diguem, que mouen cap a la costa o arrenquen cap a la direcció que vagin cada dia, se repartís més la precipitació, no? Però ahir va haver, per exemple, ahir va haver un moment que teníem totes les estacions que teníem en Avamet, teníem zero, i Castellfort portava 60 litres, no? És a dir, mira, si és local que només afecta a una de les estacions que tenim, no? I, bueno, pues ahí poden vindre també associats, pues bueno, certs problemes que conforme han comentat avui durant el programa, pues els alcaldes i alcaldesses dels diferents pobles, pues bueno, poden provocar danys molt locals, però poden provocar danys forts.
0: Pues sí, evidentment han provocat danys perquè han sigut tempestes molt fortes les que han ocorregut este cap de setmana. A més, Vicent, avui, des de les 2 de la vesprada i fins a les 10 de la nit, està actiu el avís groc per pluges i tempestes de AEMET a tot l'interior de Castelló. Què podem esperar per a aquesta vesprada?
18: Bueno, pues esperem un poc la mateixa situació d'estos dies en algo més de força apareix, en principi. Jo ara mateix estic a Ares i ja a Síria n'hi ha un desarroll majo que està, pues, la zona de Vilafranca especialment, no? És un poquet on se va fer ahir, apareix un poquet més al sud, però bueno, podem tindre desarrolls durant la vesprada del mateix estil. En principi no s'espera tan fort com estos dos dies, però les condicions estan i podem tindre també alguna sorpreseta.
0: Clar, perquè no s'espera tan fort, però després, a última hora, sempre poden haver canvis i ser més fort de l'esperat, no?
18: Sí, depenem un poc del flux de vent, del flux de vents que tindrem, de si entra més humit o menys, i després de la temperatura que tinguem en altura, no? Entonces, aquestes condicions estan i després no és una loteria, perquè no és una loteria del tot, però sí que després tenim condicions locals que poden fer pues, que tinguem un desenvolupament molt gran. I ahir, per exemple, si llevarem a un poquet a Castellfort, pues, haurem tingut pues, unes tronades normals, no? El que passa que això tenim algo puntual que pot destacar molt i avui pues, és un d'aquests dies, encara que menys probabilitat que aquests dos dies passats.
0: Quins municipis han d'estar més alerta aquesta vesprada?
18: Realment és tot l'interior de Castelló. Vale. Normalment jo diria més interior nord, però també en el centre podríem tindre algo, però bueno, realment seria tota la part interior de Castelló.
0: Doncs estarem molt alerta, evidentment, i molt atents a lo que passa aquesta vesprada. També, Vicent, de cara a dimecres i a dijous, veig que n'hi haurà un augment molt important de les temperatures, no? Venen uns dies de molt de calor.
18: Sí, realment el que tenim és una entrada de ponent, que s'espera per la meitat del dimecres i el dijous. Normalment sabeu que el ponent pues, ve associat a una pujada forta de temperatures i una disminució de la humitat, no? Són condicions ideals per al tema dels incendis. És una situació molt pareguda a la que van tindre quan l'incendi de Valluxó. Tindrem una pujada notable, encara que serà més bé per a la meitat sud de la província, la meitat nord, només a la millor la part interior sí, però sí que el sol afectar menys, però bueno, serà una pujada important i després sí que pareix que tenim una baixada que serà ja algo de més destacable cara el cap de setmana.
0: A quines temperatures podem arribar?
18: Pues quan tenim ponent no és raro veure un 40 en la província, és a dir, podem arribar perfectament a 40, inclús en algun punt que li pegui molt el ponent, com pues, per exemple sol ser la plana, especialment la plana baixa, o la zona del Toro, o la zona de Sorita, o el Cau del Rei, que és un poquet per on més sol pegar el ponent, pues, podem tindre 40 i la resta pues, tindre 35, 38, prou generals.
0: Ostres, això estem parlant de dimecres, dijous, veritat?
18: Sí, seria, jo crec que més o menys a partir de la meitat del dia del dimecres que entraria i els models pareix que aguanten hasta el dijous, també migdia, no? És a dir, tindríem com 24, 36 hores d'aixes condicions.
0: Bueno, doncs estarem molt atents també i esperem que no arribem a aixes xifres, encara que pel que ens conta Vicent Ibáñez és molt probable que arribem a tocar els 40 graus en molts punts de la província de Castelló. Així que, Vicent Ibáñez, Avamet, moltíssimes gràcies, com sempre, per passar-te per Ràdio Castellón.
18: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, Vicent, i ara anem a parlar d'esport.